sortir amb mi sense renunciar a la modèstia. I ja estimat, pots estar satisfet de les flors, dels fruits i dels troncs. I estimat, pots estar satisfet de les flors si ho culls del teu jardí ho fan a poc. Estimat,